0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 6 d'octubre del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 26 graus de màxima i 16 de mínima en vent que ha començat del sud i que acabarà sent de l'oest al final de la jornada ja amb intensitat de 15 km/h. Molt nuvolat quedarà a partir del migdia i amb ruixats ocasionals fins mitjan vesprada. Nuvolat demà també, però amb presència de més sol. L'índex ultravioleta queda en nivell 5. Comença parlant en el dia d'avui d'aquestes novetats del planejament urbanístic

0: comentaba el regidor del área en el día de ayer, así en la SER, Vicent Pitar, ya saben, esos solars, esos espais de la ciutat que poden passar a disposició del consistori per a fer aparcaments públics a canvi, pues, per exemple, d'una sèrie de garanties per als propietaris d'aquests terrenys, d'una bonificació de l'IBI del 95 al 100% en alguns casos, però no serà de manera automàtica, sinó que n'hi ha una sèrie de requisits a complir. Ahir el regidor n'enomenava alguns d'ells.
1: La persona que estiga, o el propietari que tinga, sí, que tinga també voluntat de fer esta... que d'aprofitar-se, entre cometes, d'esta bonificació, sí, del 100% o del 95% de la contribució, el pagador ha de complir les condicions, com he dit, no podrà estar en casc històric catalogant, tindrà que estar sense valles, evidentment, tindrà que estar totalment obert, uh-huh, i que el piso tinga alguna sèrie de... pues bueno, de que siga resistent en la mesura del possible, no? No volem que siga un terrer ni una cosa d'aquestes, perquè al final els cotxes d'entrar i eixir per aquesta vorera, pues, l'únic que fan és tirar tota la terra fora o les pedres fora al carrer i generes un malestar veïnal. Entonces, el piso té que ser, bueno, pues el veurem, no? En cada condició, no estic ara ficant una condició exacta. I la manera de poder fer este ús o este aprofitament de solars, en l'ordenança, evidentment, explicarem que és iniciativa municipal, l'Ajuntament més o menys sap on poden estar les zones més tensionades, no? Per una manera d'aparcament, però que qualsevol interessat que tinga, bueno, que crega que el seu solar pugui comprar-se de condició, se pot ficar en contacte amb el departament i ja està. La conveniència o no, tampoc serà un capritxo de ningú polític, sinó serà consolidat per els serveis tècnics municipals. I hi haurà diversos departaments, perquè no només serà, evidentment, l'informe definitiu, el farà urbanisme, però estarà la consulta, per exemple, en policia, que són els responsables del tràfic de la ciutat, no?
0: Pues el regidor d'Urbanisme, Vicent Pitar, que es parlava també d'aquesta normativa dels altells, d'algo que permetia el còdic de l'edificació i que, per el motiu X que siga, pues no s'havia pensat en la possibilitat de guanyar uns centímetres que poden ser de vital importància per a canviar per complet el dibuix d'algo, de poder ser utilitzat a no.
1: El codi d'edificació ja permet a 2.10 usos restringits, evidentment.
0: Sí, sí, no està clar.
1: Usos restringits. Entonces, què passa? Que, pues bueno, pues ahí teníem ahí un... l'Ajuntament, no? La ciutat tenia un tapó en moltes activitats que venien, o propietaris que volien llogar, o altres que volien llogar i no podien perquè perdien a muntar la superfície. Bueno, al final jo penso que seria una solució i ja està, no? I tampoc no era gran cosa. El que hi ha que fer és decidir i prendre les decisions i plasmar-lo, com he dit jo, que a vegades és lo difícil, perquè pensem tots.
0: Sobre el segon pavelló poliesportiu, que saben que està en marxa, també el regidor comentava això.
1: L'empresa està treballant, els ritmes són òptims, però evidentment, pues, a vegades van un poc més espaet del que tu voldries o desitjares o exigires, no?
0: Ja.
1: Tenen contrasignats, evidentment, però a no ser que siga algo com ha passat en l'obra de l'Ajuntament, que va ser algo manifest i a més totalment en cap intenció de revocar les condicions, així no ha sigut el cas, no? Si l'empresa està treballant, porta uns ritmes òptims, com estan fent en Sant Antoni, portem uns ritmes tot el que se pot, però al final, pues, és el que és. I jo pensé jo pensé que el poliesportiu, si no recordo mal, estava per a març, el contracte signat. Sé que ha hagut un poc de retras en la part de l'estructura per una sèrie de modificacions que han tingut que fer en els càlculs estructurals per un tema d'alineacions en pilars. Sabeu la gent que este poliesportiu s'ha fet en dues fases, per dir-ho d'una manera. Una primera fase que va ser a canvi de les millores del contracte de la replega de residus,
0: sí,
1: que ho va fer una adjudicatària, en este cas la responsable, i la licitació pública per acabar-lo se la va quedar una altra licitadora.
2: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
0: El projecte Cria arranca a la Vall d'Uixó per acompanyar les famílies en la criança dels més menuts. El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués.
3: Hem llançat una programació per al mes d'octubre, llançarem més endavant la de novembre i desembre, i ja després la programació més consolidada, perquè el que volem fer amb totes les famílies de la Vall és contrastar horaris, contrastar inquietuds, problemes, i saber donar una resposta més ad hoc, més adequada al que elles necessiten. Ja hem parlat moltes voltes de com arriba aquest projecte a la Vall, en quin finançament, però la idea del CRIA voldria resumir-la jo en molt poques paraules. El CRIA és un recurs que millorarà la vida de la gent. Per tant, com és un recurs que millorarà la vida de la gent, compta amb el 100% del suport de l'Ajuntament de la Vall.
0: Un projecte que està dirigit a totes les famílies del municipi sense distincions i que comptarà amb acompanyament professional durant els 3 anys de duració. Professionals com, per exemple, la coordinadora Conchi Martínez.
4: Dos qüestions fonamentals. Per una parte, espacios donde poder hablar de crianza, donde poder sentirse acompañados, donde poder trabajar acerca del buen trato, de cómo promover esas competencias parentales, porque a ser padre y madre se aprende, no se nace sabiendo, y también como recurso ecoprotector.
5: Hoy por hoy, La Plana Baixa, Vicent Arnau.
0: Y la política, ya sabes, la noticia en el día de ayer va a ser ese anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria electoral para el 29 de noviembre. Reacciones, primera opinión de la alcaldesa de La Vall y vicesecretaria primera del PSPB en la ejecutiva valenciana, Tania Baños.
6: Nosaltres tenim un full de ruta ben marcat desde, no des de esta legislatura, sinó des de l'inici d'este govern que va començar a caminar al 2015. Per lo tant, sabem ben bé quines són les directrius, quines l'objectiu, i això no lleva que evidentment formem part de la política i ens agrada la política i fem política, no? I la política, per a mi, l'altre dia ja ho dia en els teus micros també la setmana passada, fer socialisme des del meu punt de vista baix uns valors, baix una manera d'entendre la vida i d'entendre la política a la Vall, a Castelló, a València, a Madrid.
0: Secretari General de Socialistes de Castelló, Samuel Falomir.
7: Com a secretari general provincial del PSPB PSOE de Castelló, valore positivament la decisió de Pedro Sánchez d'avançar les eleccions generals. És una decisió valenta i responsable que dona la paraula a la ciutadania per a decidir el futur del nostre país. Espanya necessita una majoria que permeta continuar avançant en drets, reforçar els serveis públics i donar resposta a preocupacions tan importants com l'accés a l'habitatge.
0: La província de Castelló sumarà eficiència energètica amb l'instal·lació de plaques fotovoltaiques en 60 municipis a través de Diputació Resol. I en esports, la UD pensa ja en la visita a Elda del proper cap de setmana. Ruper Izquierdo.
8: Sí, a esta categoria, pues es que es lo que estem dient. Así cada setmana, cada partit és una pel·lícula completament diferent, i el diumenge pues tindrem un desplaçament a altra volta a Alicant, a un camp a un estadi de Permotion. Jugarem en el nou Pepicomat d'Elda.
0: Farmàcies de Guàrdia Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2 en la Vall, Alícia Saera, Corts Valencianes d'Alleu.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 6 d'octubre del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 26 graus de màxima i 16 de mínima en vent que ha començat del sud i que acabarà sent de l'oest al final de la jornada i amb intensitat de 15 km/h. Molt nuvolat quedarà a partir del migdia i amb ruixats ocasionals fins mitjan vesprada. Nuvolat demà també, però amb presència de més sol. L'índex ultravioleta queda en nivell 5. Comencem parlant en el dia d'avui d'aquestes novetats del planejament urbanístic que ens comentava el regidor de l'àrea en el dia d'ahir, així en la SER, Vicent Pitar. Ja saben, eixos solars, eixos espais de la ciutat que poden passar a disposició del consistori per a fer aparcaments públics a canvi, pues, per exemple, d'una sèrie de garanties per als propietaris d'aquests terrenys, d'una bonificació de l'IBI del 95 al 100% en alguns casos, però no serà de manera automàtica, sinó que n'hi ha una sèrie de requisits a complir. Ahir el regidor n'enomenava alguns d'ells.
2: La persona que estiga, o el propietari que tinga, sí, que tinga també voluntat de fer esta... que d'aprofitar, entre cometes, d'esta bonificació, sí, del 100% o de

0: 35% de la contribució. El Pallor ha de complir les condicions, com he dit, no podrà estar en casc històric catalogant, tindrà que estar sense valles, evidentment, tindrà que estar totalment obert, i que el piso tinga alguna sèrie de, pues bueno, de que siga resistent en la mesura del possible, no? No volem que siga un terrer ni una cosa d'aquestes, perquè al final els cotxes d'entrar i eixir per aquesta vorera, pues, l'únic que fan és tirar tota la terra fora o les pedres fora al carrer i generes un malestar veïnal. Entonces, el piso ha de ser, bueno, pues el veurem, no? En cada condició, no estic ara ficant una condició exacta. I la manera de poder fer este ús o este aprofitament de solars, en l'ordenança, evidentment, explicarem que és iniciativa municipal. L'Ajuntament més o menys sap on poden estar les zones més tensionades, no? Per una manera d'aparcament, però que qualsevol interessat que tinga, bueno, que crega que el seu solar pugui comprar aquestes condicions, se pot ficar en contacte amb el departament i ja està. La conveniència o no, tampoc serà un capritxo de ningú polític, sinó serà consolidat per els serveis tècnics municipals. I hi haurà diversos departaments, perquè no només serà, evidentment, l'informe definitiu, el farà urbanisme, però estarà la consulta, per exemple, en policia, que són els responsables del tràfic de la ciutat, no?
1: Pues el regidor d'Urbanisme, Vicent Pitar, que es parlava també d'aquesta normativa dels altells, d'algo que permetia el Còdic de l'Edificació i que, per el motiu X que siga, pues no s'havia pensat en la possibilitat de guanyar uns centímetres que poden ser de vital importància per a canviar per complet el dibuix d'algo, de poder ser utilitzat a no.
0: El Còdic de l'Edificació ja permet a 2-10 usos restringits, evidentment.
1: Sí, no, clar.
0: Usos restringits. Entonces, què passa? Que, pues bueno, pues ahí teníem ahí l'Ajuntament, no? La ciutat tenia un tapó en moltes activitats que venien, o propietaris que volien llogar, o altres que volien llogar i no podien perquè perdien un munt de la superfície. Bueno, al final jo penso que se li dona una solució i ja està, no? I tampoc no era gran cosa. El que hi ha que fer és decidir i prendre les decisions i plasmar-lo, com he dit jo, que a vegades és lo difícil, perquè pensar pensem tots.
1: Sobre el segon pavelló poliesportiu, que saben que està en marxa, també el regidor comentava això.
0: L'empresa està treballant, els immes són òptims, però evidentment pues, a vegades van un poc més espaet del que tu voldries o desitjares o exigires, no?
1: Ja.
0: Tenen contrasignats, evidentment, però a no ser que siga algo com ha passat en l'obra de l'Ajuntament, que va ser algo manifest i a més totalment en cap intenció de revocar les condicions, així no ha sigut el cas, no? Si l'empresa està treballant, porta uns ritmes òptims com estan fent en Sant Antoni, portem uns ritmes tot el que se pot, però al final pues, és el que és. I jo pensé jo pensé que el poliesportiu, si no recordo mal, estava per a març el contracte signat. Sé que ha hagut un poc de retras en la part de l'estructura per a ser de modificacions que han tingut que fer els càlculs estructurals per un tema d'alineacions en pilars. Sabem la gent que este poliesportiu s'ha fet en dues fases, per dir-ho d'una manera. Una primera fase que va ser a canvi de les millores del contracte de la replega de residus,
1: sí,
0: que ho va fer una adjudicatària, en este cas la responsable, i la licitació pública per acabar-lo se la va quedar una altra licitadora.
2: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
1: El projecte CRIA arranca a la Vall d'Uixó per acompanyar les famílies en la criança dels més menuts. El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués.
3: Hem llançat una programació per al mes d'octubre, llançarem més endavant la de novembre i desembre, i ja després la programació més consolidada, perquè el que volem fer amb totes les famílies de la Vall és contrastar horaris, contrastar inquietuds, problemes, i saber donar una resposta més ad hoc, més adequada al que elles necessiten. Ja hem parlat moltes voltes de com arriba aquest projecte a la Vall, en quin finançament, però la idea del CRIA voldria resumir-la jo en molt poques paraules. El CRIA és un recurs que millorarà la vida de la gent. Per tant, com és un recurs que millorarà la vida de la gent, compta amb el 100% del suport de l'Ajuntament de la Vall.
1: Un projecte que està dirigit a totes les famílies del municipi sense distincions i que comptarà amb acompanyament professional durant els 3 anys de duració. Professionals com, per exemple, la coordinadora Conchi Martínez.
4: Dos qüestions fonamentals. Per una part, espacis on poder hablar de crianza, donde poder sentirse acompañados, donde poder trabajar acerca del buen trato, de cómo promover esas competencias parentales, porque a ser padre y madre se aprende, no se nace sabiendo. Y también como recurso ecoprotector.
5: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: Y la política, ya sabes, la noticia en el día de ayer va a ser ese anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de la convocatoria electoral para el 29 de noviembre. Reacciones, primera opinión de la alcaldesa de La Vall y vicesecretaria primera del PSPB, en la ejecutiva valenciana, Tania Baños.
6: Nosotros tenemos un full de ruta ben marcat desde, no desde esta legislatura, sino desde el inicio de este gobierno que va a comenzar a caminar al 2015. Por lo tanto, saben ben bé quiénes son las directrius, quiénes los objectiu, i això no lleva que evidentment formem part de la política i ens agrada la política i fem política, no? I la política per a mi l'altre dia, ja ho dia en els teus micros també la setmana passada, fer socialisme des del meu punt de vista baix uns valors, baix una manera d'entendre la vida i entendre la política a la Vall, a Castelló, a València, a Madrid.
1: Secretari General de Socialistes de Castelló, Samuel Falomir.
7: Com a secretari general provincial del PSPB de PSOE de Castelló, valore positivament la decisió de Pedro Sánchez d'avançar les eleccions generals. És una decisió valenta i responsable que dona la paraula a la ciutadania per a decidir el futur del nostre país. Espanya necessita una majoria que permeta continuar avançant en drets, reforçar els serveis públics i donar resposta a preocupacions tan importants com l'accés a l'habitatge.
1: La província de Castelló sumarà eficiència energètica amb l'instal·lació de plaques fotovoltaiques en 60 municipis a través de Diputació Resol. I en esports, la UD pensa ja en la visita a Elda del proper cap de setmana. Ruper Izquierdo.
8: Sí, en esta categoria, és que és el que estem dient. Así, cada setmana, cada partit és una pel·lícula completament diferent, i el diumenge pues, tindrem un desplaçament a altra volta a Alicant, a un camp de, a un estadi de Hypermotion. Jugarem en el nou Pepicomat d'Elda.
1: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu, 12, en La Vall, Alícia Saera, Corts Valencianes, de Neu.

0: dos minutos seguimos con Nita aquí en el Festival de Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
2: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
3: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
2: Sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Vall d'Uixó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: Láser, el sonido de la vida.

0: Pepe Rubio, muchísimas gracias.
1: Vale.
0: Vale.
1: Vale, encantado.
0: Vale.
1: Ya nos conocido.
0: Nada, y ustedes también. Vale. Hasta mañana, vale.
2: Siento que se va, respiro, dejo de buscar.
3: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
4: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
5: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes avui per el Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó. 21 minuts passen de les 12 de migdia d'este 6è dia del mes d'octubre. Dimarts, dia 6, continuen en les festes, en la Pilarica, en el Roser. Per cert, en el Roser avui a les 5 i mitja, vaques de la ramaderia de Laura Parejo, i a la nit de la mateixa ramaderia, a les 10 i mitja, tindran bou envolat. En un dia en el que també li donem l'enhorabona al nostre Rafa Quirán, que és ja el primer sopranista en Espanya en interpretar el rol de Cherubino en Las Bodas de Fígaro. El cantant baller que afronta esta oportunitat, este fet, en l'òpera de Tenerife entre l'11 i el 17 d'octubre. Enhorabona, Rafa, un autèntic crack i orgull baller. Més coses. A punts del que se preveu la campanya de cítrics en la Comunitat Valenciana, avui Randstad, més una nota de premsa en la que diu que preveu incorporar a uns 800 treballadors per a la campanya de cítrics del 2026 en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i que és una iniciativa que busca donar resposta a l'increment de les necessitats de personal durant els mesos de major activitat del sector. I en clau electoral, ja saben que des d'ahir no se parla d'altra cosa que deixa anunci del president del govern, de Pedro Sánchez, d'avançar les eleccions al darrer diumenge del mes de novembre. Més reaccions que van arribant. Ahir escoltàvem a l'alcaldessa de la Vall, a Tania Baños, Fernando d'Aros.
6: Des de Compromís per la Vall valorem de forma positiva l'avançament de les eleccions generals per al proper 29 de novembre. Vist el que va passar la setmana passada amb els partits de dreta i extrema dreta de l'estat espanyol, on Vox, el PP, Junts, Unitat del Poble Navarrès, se van unir per a derogar un decret sobre la vivenda que era importantíssim, vist que eixa unió dels partits de dreta i extrema dreta estan disposats a oposar-se a qualsevol avanç progressista dins de l'estat espanyol, des de Compromís pensem que és l'hora de donar-li la veu al poble, de donar-li la veu als ciutadans perquè tornin a decidir com volen que siga la política del nostre país. I per això, des de Compromís, ja estem muntant una candidatura il·lusionant, una candidatura valencianista, que busca portar el màxim número de valencians i valencianes, el màxim número de diputats del nostre territori a Madrid, per a construir les millors polítiques possibles per a tots els valencians i valencianes, que de ben segur seran les millors polítiques per a tots els espanyols.
5: Pues parlant de diputats, en este cas de diputats ballers, Òscar Clavé, com saben, és diputat del PP, i també li hem demanat valoració.
7: Per fi els espanyols tornarem a decidir. Es tracta de triar entre un projecte personalista ple de decadència, mentires, divisions, corrupció, un projecte de país. No podem seguir més temps amb un govern sense escrúpols i capaç de qualsevol cosa només per mantindre's al poder. S'ha alçat un mur entre espanyols, on els ciutadans hem sigut terrenys. Vivenda inalcançable, falten metges, empitjora el nivell educatiu, en perill la integritat territorial, els nombrosos casos de corrupció que continuen oberts en l'entorn de Pedro Sánchez. Ara és el moment. Ara és el moment del canvi profund, d'un canvi honest i necessari. I per supost la paraula la tenen els espanyols. El resum d'este govern de Pedro Sánchez ha sigut crispació, ha sigut divisió, ha sigut corrupció, i ja era hora que verem la llum.
5: El portaveu dels populars de l'Ajuntament de la Vall és Herminio Serra.
8: La legislatura, sense cap dubte, estava esgotada. A més, hem tingut una legislatura anòmala en

0: més democràtic, sense poder aprovar pressupostos generals de l'Estat en els quasi 4 anys, a més de tots els casos de corrupció que estan eixint, que han eixit i que encara estan pendent de sentència judicial, no? Per tant, des del Partit Popular pues, afrontem amb ganes, amb il·lusió i sa convocatòria electoral, que jo crec que és també la il·lusió en la que l'espera el carrer, les ganes que té la gent d'acudir a les urnes i que esperem que estos poc més de 50 dies siguen els últims de Pedro Sánchez i del Partit Socialista a la Moncloa.
1: L'opinió de l'alcaldessa, vicesecretària primera del Socialista Valencià, Tania Baño, la vam escoltar en el dia d'ahir, però això és el que feia referència, així creia que podria haver també algun adelanto electoral autonòmic.
2: Bueno, veurem si el president de la Generalitat és capaç d'activar el voto electoral per a compassar-les a les generals, no? Jo crec que ahí té alguns hàndicaps. El principal, i és un hàndicap polític, és que Feijó no confia en ell. I si Feijó no confia en ell per a fer-lo candidat, com anem a confiar els valencians i les valencianes, no? Aleshores, el pillaria en una convocatòria electoral on no està ratificat ni com a candidat, no? No el volen ni en sa casa ni en el seu propi partit, no?
3: Hoy por hoy, de la tardor.

0: s'ha costat, però així està, eh? Així, avui vos he dut, els he dut a José Enrique Pujol en este racons especial del mes d'octubre, de la tardor del 2026, que des de l'estiu no havia vingut, però que té tota esta gent que està relacionada, bueno, este en un fum de coses, és molt bullanga, però si estan relacionats en el tema de turisme, és cert que ho tenen molt complicat en els mesos d'estiu. Però sí, José Enrique, bon dia.
1: Bon dia.
0: En este, bueno, ja estem en anava a dir en Pòrting, no? Perquè ja n'hi han, ja s'han fet prou actes de les festes patronals de la Sagrada Família i el Santíssim, que però vamos, la tardor, octubre, la festa.
1: Bueno, tardor, dius tu.
0: Oficialment sí, no?
1: Un estiu humit.
0: Això sí, un estiu humit. Què ens contes? Quines coses convé recordar que, bueno, se poden contar ara o que solen passar quan arriba octubre?
1: Uf, octubre, i se més escrit en negreta, no, en el calendari Bayer i en el calendari festiu Bayer. Pues com molt bé has dit, estem ja a les portes d'arrencar en els dies centrals, no, de les festes patronals d'octubre, una de les dos festes patronals que té la vall. Una són en abril, Sant Vicent, com ja sabrà la gent que ens escolta, i unes altres en abril, depèn de la Pasqua, se mou amunt i avall, però bé, normalment en abril, i unes altres en octubre, en este cas la Sagrada Família i el Santíssim Crist. I ahí estem en portes, estem un poquet, no, ara estem en plena setmana de festes a un dels barris de caràcter, un dels barris que marca, no, de la vall, que és el barri de l'Alcúdia, en les festes dedicades a la Mare Déu del Roser. Estan ara desenvolupant-se. El diumenge passat va ser els actes religiosos i la processó, i res, i ja lo següent és agafar la canya i anar cap a l'ermita, però bé, és octubre.
0: Sí, senyor, és octubre i és un mes en majúscula. És, bueno, també hem vist lo il·lusionada que està la gent. Mira, de les festes patronals, òbviament, perquè ha arribat un moment que estan esperant tot l'any. L'altre dia escoltava també a la gent que està preparant lo del 9 d'octubre i la cercavila, en quin entusiasme i en quina emoció, perquè efectivament és emoció el que transmeten quan parlen, te conten també el que han preparat. Arribarà també lo del dilluns 12 d'octubre, que guai mos cau així en el dilluns, que de per si ja era festiu en la vall. Són costums, José Enrique, que per més que passen els anys se transmet efectivament així, i quan arriba és com si se començara de nou, eh?
1: Bé, sí, és una tradició que se renova, no? Cada any se renova. Aquestes tradicions no tenen sentit si no se celebraren, i a més, al ser un patrimoni immaterial, és un patrimoni, pues, que se té que interpretar, no? És com la música pot estar escrita en partitures, però si no s'interpreta, si no s'aporta, no, esa part humana, realment la música, alguns se dirien que no existís.
0: Interpretar-se ve a poder ser, eh?
1: Interpretar-se, he dit interpretar-se. Sí. Bé, no, sí, són tradicions. Octubre, a més, com molt bé has dit, se mos complica, no?, a nivell calendari, perquè tenim les festes mòbils, que són la Sagrada Família, que recordem, no?, el dia de Sant Josep, com se coneix popularment, el dia gran de la Sagrada Família, és el primer dilluns després del segon octubre de... disculpa, el primer dilluns després del segon diumenge de octubre, del segon diumenge, perquè pot passar que el primer diumenge caiga el dia 1, pues aleshores el diumenge següent seria la Sagrada Família.
0: Molt bé.
1: Això té un sentit, i té un sentit en la vall, de parlant de tradicions que se continuen interpretant, no?, de tradicions que s'han perdut. En la vall, fins pràcticament als anys 60, el mes d'octubre no sols era el mes de les festes patronals de la Sagrada Família, i Santíssim Crist. Eren també les festes patronals de Sant Roc i el Santíssim Crist. Les festes patronals de Sant Roc se celebraven el primer dilluns després del primer diumenge d'octubre i tenien lloc a la parròquia de l'Assumpció, i les festes de la Sagrada Família pues, se celebraven com se continua celebrant ara. Pues el que comentaven ara, si la tradició no s'interpreta i no s'interpreta en les ferramentes, no? que cada generació, que cada persona, com tu molt bé has dit, músics que interpreten millor o interpreten pitjor, i la tradició desapareix. I en el cas de la vall, pues, va passar això. Els afectes als anys, diguem, varien en el temps. Hi ha anys que tenen millor màrqueting, hi ha anys que tenen, a lo millor, menys adeptes o seguidors, i en el cas de la vall, pues, va desaparèixer unes festes patronals, continua celebrant-se la festa de Sant Roc, però ja fora de lo que seria el seu moment, i ja no té, o almenys ja no se celebra en el sentiment de ser una festa patronal. Esa devoció, no, va decaure, i al final, per una sèrie de factors, va desaparèixer, però les festes de l'Àngel, les festes de la parròquia de l'Àngel i, per extensió, les festes patronals de la Vall d'Uixó d'octubre, pues, s'han continuat interpretant i han continuat en el temps. Com te dia, en cada moment, no? Encara caso de les tradicions pareix inamovible, pareix com una cosa escrita en una pedra blava de pipa que alguna divinitat, algun d'esos excursionistes que pugen en massa pipa se la va donar, se va aparèixer allí darrere d'un embracer i li va dir, així està la tradició, no? Pues les tradicions són molt flexibles, molt dejables, i depenent de qui la interprete, pues, i sa tradició és d'una manera o una altra. Però bé, a més, com tu has dit, tenim, dins d'aquest calendari mòbil d'octubre, pues, tenim ahí intercalats dos festes, sí. O almenys una de les dos festes més moderna. Una és el 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, que sempre és, òbviament, el 9 d'octubre, no és ni el 10, ni el 5, ni el primer dimecres, ni el segon, Isa no se meneja, i després tenim el 12 d'octubre, el dia de la Mareu del Pilar, el dia de la Hispanitat, no? Sí, i el dia que abans dia de la raza, no? De la raza, òbviament, espanyola, no de la raza merina, ni la raza de la ganaderia de Domecq. El dia de la raza, que ese apelatiu, encara se utilitza, no, en alguns països de Amèrica, i se dia de la raza. Bé, i aquestes dos festes són fixes i fan que el calendari, no, festiu de la Sagrada Família i Santíssim Crist, pues, vagi un poquet sin adaptant-se, sí que augmentant o disminuint, no? Sí, perquè depenent de quan cau aquestes festes nacionals, pues, la festa local, que és al final la festa que se situa en el calendari per a que no faci falta anar a treballar, pues se col·loca un dia o se col·loca un altre. Enguany, com el dia 12 d'octubre és festa nacional, la festa local s'ha mogut al dia 13 d'octubre, que és el dia del Santíssim Crist, el dia que la parròquia de l'Àngel tradicionalment ha celebrat una altra de les grans devocions de la vall, que era el Crist. En este cas, el Crist que se venerava o se venera a l'ermita del Santíssim Crist, al costat de l'antic cementeri, a l'actual barri del Carbonaire, i sa devoció que compartia tant la parròquia de l'Àngel com la parròquia de l'Assumpció, que feia que després de la festa de Sant Roc, el dimarts, des de la parròquia de l'Assumpció se pujarà a l'ermita del Crist i se farà el dia del Crist de la parròquia, o el dia de la festa del Crist de la parròquia de l'Assumpció, i que justet una setmana després, pues, i se event se replicarà sin l'Àngel, també des de la parròquia de l'Àngel per el carrer Calvari pujant a l'ermita del Crist, i que portava que els pobles del voltant digueren: en tots els pobles n'hi ha un Déu, menos en la vall, que n'hi ha dos, un dalt i un baix, no? Perquè sí, sí. Un dia pujava el Crist de l'Assumpció, que òbviament no se parlava en el Crist de l'Àngel, però bueno, tots convergien, no?, en ese punt de unió.
0: Pujaven pel mateix lloc,
1: cada un per el seu camí, i que convergien al mateix punt, al mateix, això sí, al final, no?, d'aquest recorregut, era al mateix punt una capella que, parlant a nivell eclesiàstic o a nivell de les divisions eclesiàstiques, era una capella interparroquial, no?, perquè estava partida perfectament per el centre, una capella simètrica que inclús en la seva arquitectura reflexa, no?, aquesta dualitat entre les dues parròquies, sí, de la vall. Sí, sí. Una capella que, quan hem tingut ocasió de visitar-la, se fa visible, no?, aquesta divisió, on tenim un edifici perfectament simètric, on hi ha una nau compartida, una nau circular, un altar compartit, que era un altar interparroquial, en un sol Crist. Allí dalt no n'hi havia, o no n'hi ha dos, però que hi havia una sacristia a una banda per a la parròquia de l'Assumpció, que s'obria, i suposa que el capeller tindria la clau, i estaria tancada, a no ser que pujara el retorn de l'Assumpció, i una altra capella, una altra sacristia, l'altra banda del presbiteri, per a la parròquia de l'Àngel, per a guardar les seues coses i els seus ornaments.
0: Poca broma que n'hi havia dos cementeris també,
1: I que hi ha, no n'hi havia, n'hi ha dos cementeris, o almenys queden els dos mausoleus on s'enterraven els retors, dins de l'ermita, o una banda clarament, a la seva banda del barranquet, els retors que tenien relació en la parròquia de l'Àngel, i a una altra banda els retors que tenien relació en la parròquia de l'Assumpció. Això clarament, clarament marcat, no?, però que al final aquest punt final era un punt de convergència de les dues devocions cristíferes, no?, que se tenia i se té en les dues parròquies.
0: I de fet, fins i tot, poca broma, que fins i tot el planejament urbanístic de la vall, en part el que agarra el plano, veurà que efectivament, sí, des d'allí, des de l'ermita, que continua estant, se baixin en diagonal baixant a les dues parts del poble, i en funció d'això, bueno, pues han anat els carrers.
1: Sí, l'eixample nord de la vall, no?, del carrer Guzmán, diguem, perquè la gent se faci un cap al nord, cap al Carbonaire, és un eixample un poquet monòton, són pràcticament massaners quadrades en carrers que pugen i carrers que creuen, i sa trama monòtona se ve interrompuda per aquests dos camins històrics, no? Al final estem parlant de dos carrers que venen de dos camins històrics, que venen els dos camins per on se pujava a l'ermita del Crist. Un encara conserva el nom de lo que era una via processional, el carrer Calvari, i l'altre, el carrer Balmes, que encara conserva una de les capelletes, un dels peirons, o almenys estaulellets, que n'hi havia en els peirons, que marcaven, no?, esos recorreguts processionals, que al final era com una via d'oració, rememorant la passió i mort de Crist a través d'una sèrie d'estacions, no?, que hi havia allà uns peirons, que era el que el marcaven. Queda una, que és la primera estació de la parròquia de l'Assumpció, per cert, l'Axiamo, o l'Exeomo, no l'Axiamo com diem en la vall, però bé, s'ha quedat ahí fossilitzada, no?, en lo que és la trama urbana actual de la vall.
0: Que si no m'enganya, està a l'inici de carrers, no?, entre...
1: Sí, està la gent que vulgui veure el Bernard de Serra, o antic carrer del cementeri nou, no?, també era el nom que tenia abans de anomenar-lo carrer del cementeri nou, perquè el cementeri que hi havia al Carbonaire en algun moment va ser nou.
0: Això estava pensant jo.
1: Perquè hi havia un cementeri vell, no? Si n'hi ha un cementeri nou, n'hi havia un cementeri vell.
0: Ara m'has despertat la curiositat, on estaria el vell?
1: Bé, això no ho tenim massa, cementeris catòlics, o cementeris cristians, o cementeris de tradició cristiana.
0: Serien els fossars, no?
1: Els fossars, sí. Hi ha diverses referències en el que és el Callejero de la Vall, que parla de cementeri. Per exemple, l'actual carrer crec que és Lope de Vega, el que és de la placeta Sant Vicent, i se carrera antigament seria el cementeri vell. La tradició fa que que en lo que es la cultura, la tradición de enterraments cristiana, se buscará siempre un punt propet o veia lo que sería la parròquia. Lo lògic és pensar que els fossars antics de la parròquia de l'Àngel i de la parròquia de l'Assumpció estarien prop o pegats a les tàpies de lo que seria l'església. Però no els tenim, almenys no els tenim localitzats, ni tenim memòria o ni ha documentació gràfica, almenys que jo conega, que jo tampoc ho he vist tot. No n'hi ha documentació gràfica que ens indique on podien estar estos cementeris previs a lo que seria el cementeri del segle de finals del 18, principis del 19, que seria el cementeri que molta gent encara ha conegut al Carbonaire.
0: Tranquil, que algun dia en les obres dices que fa Faxa i serà tot.
1: No, les obres de Faxa van traient-lo, lo que passa que les obres de Faxa lo que van trobar són necròpolis o cementeris o... no recordo com era la paraula... que m'agrada utilitzar, bueno, cementeris de tradició o necròpolis de tradició musulmana, no? Que d'això la vall està plena, està plena. Són al final mil anys, no?
0: Ara cal trobar els fossars cristians.
1: Sí, no? Alguns rastres...
0: Pegats a l'església, segur.
1: Alguns rastres s'ha trobat, així Vicent Talamante és un estudiador, un estudiós, no?
0: Sí.
1: El local té la teoria de que així al costat de la ràdio, el carrer Dolors, no? Encara que oficialment se diga Mare de Dolors, sí. El carrer Dolors o carrer de mig, el carrer de les Ànimes, el carrer Paradís, tots estos noms de carrers i pensa que fan referència a algun tipus d'enterrament, no? De necròpolis o de cementeri cristià que van hi haver per aquesta zona. De vegades en quant en les intervencions arqueològiques i en obres que s'han fet en aquesta zona, pues han aparegut enterraments de tradició cristiana, no de tradició musulmana, com la resta, enterraments antics, no, de tradició cristiana. Bé, possiblement seria algun lloc, possiblement hi havia per ahir algun lloc d'enterrament. També és molt possible que n'hi haguera algun edifici religiós en aquesta zona, que és la famosa llegenda, no? I dic llegenda perquè arqueològicament ni documentalment està comprovada, de que l'ermita del Roser, l'actual ermita del Roser, sí. Era l'antiga parròquia de l'Àngel, és una tradició, que se pràcticament se transmet de pares a fills, possiblement sí, estava ahí algun tipus d'església primitiva i que va provocar pues, que al seu voltant hi hagueren algun tipus d'enterrament. S'ha trobat algun reste arqueològic, algun tipus d'edifici d'una arquitectura més potent, no?, que el que seria el resto de casetes que n'hi havia al voltant per aquesta zona, però bé, tot això està encara molt per investigar i per veure el que realment passava per ahí. Però res, mira, parlant de fa anys, el tema de les festes d'octubre o de festes d'octubre en la vall o les festes, en este cas, de la Sagrada Família, Leopoldo Peñarroja fa referència que el mes d'octubre és un... ell documenta festes o events que tenien lloc en octubre, també festes que ja celebraven la població Mudéjar, la població religió musulmana que vivia en la vall ja en època cristiana i que se centraven en octubre i que també se centraven al voltant de la font, val? Perquè no n'hi ha que perdre mai de vista que les festes de la Sagrada Família celebren els patrons que se veneren en l'ermita que ja n'hi ha justet amunt, sí, de les coves de Sant Josep, la font per excel·lència de la vall, i que el que se celebra en certa manera és la protecció d'eixa advocació de la Sagrada Família i els béns que li donen al poble, no? Lo que li dona al poble, que és la font, és la riquesa de la font de Sant Josep, de la font de lo que actualment anomenen les coves de Sant Josep, de d'aquesta font, no? Que és un poquet l'origen també de l'urbanisme actual ballera a través de la séquia. Tot molt lligat. Tenim ahí un relat, no?, que dirien els moderns, molt ben lligat i que segons Leopoldo Peñarroja pues poden remuntar a fa prou segles, a pràcticament el moment en què arriba Jaume I per ací.
0: La vall és un poble amb moltes celebracions, amb molts esdeveniments culturals, socials, festius de tot tipus, i en octubre el que passa és com com en alguns pagaments o algunes factures, que sempre n'hi ha algun mes o algun període de l'any que se complica i que ve tot junt. I este mes d'octubre, ja saben que especialment i sobretot en festes de bous al carrer, que és final de temporada, precisament en aquestes festes que anomenava José Enrique Pujol, que són les de Sant Roc. Però ara ve tot junt, depèn de l'impàs fins que arriba desembre, que poquet a poquet va un príncep en un guany per si de cas ens avorrien. Pedro Sánchez ha dit: vaig a ficar eleccions en novembre, que estos se s'han acabat dient es vora al carrer, s'avorriran, ja no sabran què fer.
1: Ja veuràs, serà o citarem un dia de repensar a Nadal. Si ja corre ràpid el temps, arriba a certa edat que el temps
0: l'última corre... vegada que vas estar per així, José Enrique, recorde que bueno, un poc en tristor la teua i la que teníem tots, ens contaves o ens relataves aquell fatídic incendi, no?, que se va iniciar en la vall un 25 de juliol, i com, bueno, unes imatges terribles. Però al marge d'això, que això ja ho hem parlat, també estava que, bueno, tema de la, el parc aquàtic, la piscina d'allà dalt.
1: Sí, avui ja apareix que faig un any d'allò.
0: De denominació.
1: I estàvem en s'obri, no s'obri, què passa?
0: Ahir anava jo, que encara no s'havia obert, bueno, ja s'ha obert, etcètera. Una primera impressió teua, com has vist? A veure, no com estava, tu ja l'havies vist i l'estaves veient fins i tot quan era només una hora, però una volta oberta, els primers turistes, la gent de la bellissa simbiosi que ha fet allí.
1: A veure, crec que no me toca a mi, no, fer el balanç, no, però lo que sí que
0: no, puc... No, balanç no, però lo que impressió sí, t'ha donat.
1: Sí, lo que sí que puc comentar-te és que almenys lo que la gent me transmet, lo que la gent diu, o lo que jo he escoltat, no en xarxes socials ni de haters russos estranys, de bots, de tots estos que escriuen en faltes, sinó gent d'ací del costat, del Granell, no?
0: No te fies de les faltes, que algunes poden ser provocades.
1: Sí, no, ja. Però bé, lo que almenys la gent a mi m'han comentat és que, pues, que la gent està molt contenta, que la gent que ha pujat i ha pogut gaudir un poc dels tobogans i tot això, pues que s'han quedat molt satisfeta en l'aspecte, en la recuperació, no, d'aquest espai, de les antigues piscines de Sant Josep. Jo crec que qualsevol que vinga per ací te podrà fer un balanç positiu d'aquest parc, que al final, encara que siga uns quants dies, s'ha pogut gaudir, no, aquest estiu. Res, ara pues analitzant, no, lo que ha anat més bé, lo que ha anat més mal, lo que hi ha que canviar, no, estos dies que ha estat obert, pues ha servit un poc per fer ese test estrès que diuen els moderns, no, ixa prova d'ús, i que al final pues ha generat una sèrie d'informació, no, pues que ara s'estan mirant perquè l'any que ve, a partir de juny o a partir de quan se considere que se té que obrir, que suposo que serà a partir de juny, pues ja obrir-lo en tots els serveis en marxa i en esa lliçó apresa. Un al·licient més, no, per a la gent que ens visita, i un servei per a la gent de la vall.
0: Algun dia tindràs que incorporar també ese relat turístic al que de per si ja portes i quan te pregunten i este no, parc aquàtic, no, i tu, pues sí, aquí havia una piscina, una balsa que iba perdiendo agua,
1: que perdia agua, que entraven les caques, no, que això també passava, que els pous negres, els pous cegos, allí no n'hi havia sanejament. Aleshores, els banys que n'hi havia allí anava tot a parar a Pousegos, i hi havia filtracions, no? Dices, partícules fecals, lo que era el got de la piscina, i tot, però tot sempre és el bany allí, Bueno, algú s'ha quedat massa bé, no massa bé, però tampoc ja tenim estudis per demostrar que eren les caques de la piscina.
0: No sé,
1: n'hi ha molts factors que en la vall que fan que tu ja saps que això...
0: Sí, no, sí, no, l'aigua... parlava de la sí, novel·la.
1: Se ve, se ve.
0: Jo t'imagine, jo t'imagine a tu.
1: Ai, no m'hi ha sigut, ja se ve, se ve.
0: Jo t'imagine a tu contant-li.
1: No m'imagines, no dones idea.
0: Sí, no, contant-li a la gent que, i esto, i la inauguració de, bueno, parlo en castellà perquè m'imagine que són no, turistes, no? Gent de fora.
1: Sí, és gent de fora. A més, tu ja saps que les coses sèries se tenen que dir en castellà. Esta o si no, no t'entienden.
0: Ja han vist un to, ja han vist un charco, ja te metran. Este parque acuático se inauguró en el incendio de julio del...
1: Home, no. No facis així en el relat, home. En el incendio no, que no estava cremant-se la muntanya i allí...
0: Pues a veure, si és mentira, hauré d'anar a agarrar ben l'aigua.
1: Ah, vale, vale, ho dius per això.
0: Home, no, claro,
1: home,
0: claro.
1: Home.
0: Hauré d'anar a agarrar ben l'aigua, eh?
1: A veure. Sí, vale, això te ho compre. I ese relat te'l compre de que el primer ús que va tindre aquest espai va ser com a reservori d'aigua i que...
0: José Enrique, m'has deixat el té com si jo estiguera fent un morrer.
1: No, és que no me'n recordava, no me'n... L'incendi és una cosa que quan no ho veig intento un poquet oblidar-lo, no? Quan no mire cap a la zona cremada, no sé, n'hi ha un poquet d'estrès post-traumàtic allí. No, però sí, la piscina, el primer ús que va tindre va ser de poder... d'utilitzar-lo com a depòsit ràpid d'aigua. De fet, va jugar un paper, ara parlant un poc més en sèrio, va jugar un paper, baix el meu punt de vista, i ja t'he dit que jo ni sóc ingeniero de montes ni estava clavat en la gestió de l'incendi, ho veia com un espectador, però van hi haver moments que va servir per a parar l'incendi, i jo crec que va jugar un paper molt important, que no acabarà de cremar-se el terme, que al final la carretera se convertirà en un tallafocs i que el foc no saltara la carretera i el barranc i li pegara foc a pipa, perquè si haguera saltat un poquet i s'haver agarrat tota la pinesta que tenim a la cara nord de Pipa, ja no haverem parat l'incendi hasta... Bueno, no sé hasta on. Però bé, sí, va servir, i jo crec que la piscina, perquè veies, en un moment donat, veies els helicòpters, dos helicòpters en concret, que estaven treballant en la zona de la part de Baix de Sumet, de calcule que seria la zona del frontó, que anomenen, no? Allà on està la curva en ese tall de la carretera. Mm-hmm. Agafaven aigua i anaven, la tiraven, i pràcticament es costava no res, es costava 5 minuts entre replegar, tirar l'aigua, tornar a replegar, i estaven els dos helicòpters perfectament coordinats per a poder agafar l'aigua de la piscina i parar, no? I sa cunya de foc que s'adentrava cap a lo que ens ha quedat, que és Pipa.
0: Sí, senyor, això va ser important. Pues José Enrique, ja el minut final, el minut de glòria, per a que ja ens era el missatge que vulguis, bé siga festiu, religiós, de la tardor, meteorològic, com vostè vulga.
1: No, pues res, octubre, que cada un ho disfrute, ho gaudisca de la millor manera possible, moltíssims actes, moltíssimes de diferents tipus, a qui siga més taurí, pues...
0: No s'avorrirà, no?
1: Pot pegar panxà, però també tenim música, als carrers, tenim en este cas a Graner cap a
0: tu
1: casa.
0: Tu que no te passen un xarco davant de casa ple de fang.
1: Allí normalment me fan... No, ui, ara l'any passat va ser un xou. Però bé, ara deixem a Granar un poc cap a casa, no? Teniu ahí a la CIA l'altre dia, el dia de la processó del Roser. Tu has vist les fotos? Ahí en
0: xulo,
1: fila.
0: Xulo.
1: Vamos, menudo bandón portava la Mare del Roser darrere... Però bé, si voleu veure aquest espectacle...
0: La veritat és que sí, xala, home, xala.
1: Pues si voleu veure aquest espectacle, que és una banda valenciana, una música valenciana desfilant, apropiant-se dels carrers, no? Teniu l'ocasió de veure-ho ara en tot el... En totes les festes de la Sagrada Família, i també veure una travessant de les bandes, que és les bandes acompanyant les comparses de moros i cristians que tindrem el dia 9 d'octubre, un acte també, en este cas aniran les tres societats musicals, les tres bandes de les que pot gaudir la vall, l'Escola Cantorum, Cultum, el Centre d'Estudis d'Art i Cultura i la Unió Musical, acompanyant, no?, i sa cavalcada que s'ha convertit ja en tradicional del 9 d'octubre, on se pot veure una cosa que hasta cert punt és exòtica, sí, en les nostres terres, no?, que és tot aquest acompanyament que se fan a les comparses de moros i cristians, amb una música i un ritme totalment diferent i una manera de tocar totalment diferent a la que així estem més acostumats. Pues teniu això, teniu, i si no teniu ganes de res, n'hi ha un pont preciós del 9 al 13 que si voleu pegar a fugir
0: ja van
1: cada un mentre mos dicen, cada un que gaudisca dels dies lliures com considere millor.
0: N'hi ha ruta dels cementaris per novembre?
1: Uf, encara novembre, jo encara no he pensat en novembre, me'n vaig avui tinc ahir els del botànic que van a que els ensenye com funciona un molí hidràulic.
0: Mira que xulo, això avui.
1: Sí, això avui.
0: Venga, en
1: una escola, però bueno, ja arribarà octubre, algo farem en octubre, en novembre, perdó, el dia 1 de novembre, encara que el dia 1 de novembre a nivell turístic tenim una fita molt important que és la Fira de Tots Sants,
0: sí,
1: que és una fira que és molt interessant per al tipus de públic que tenim ací a la vall.
0: Senyor Pujol, gràcies i bon dia.
1: Bon dia, Vicent, i res, gaudis també de les festes d'octubre.

0: Roser Diego, presidenta de la Societat Cultural Amics de la Bike, va estar. Bon dia.
1: Bon dia. Assistem per contar-vos la programació d'octubre.
0: I senyor, i a més crec que és la participació, no, de la entitat en les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist.
1: Exacte, com anys enrere hem fet, la nostra associació sempre ha volgut aportar un apartat cultural dins de les festes patronals i així estem fent-ho. I el primer acte que tenim ara dins de la festa...
0: Demà mateix.
1: Sí, exacte. Uh-huh. Aixina que no es descuide.
0: Un artista polifacètic, efectivament. I serà Emilio Castelló, català, Sau.
1: Sí, bueno, pues una família molt coneguda hacia la vall, ja des del seu pare. Però bueno, hem volgut, ell ha faltat, com molta gent sap, i hem volgut aportar també, sumar a l'homenatge que hi ha altres associacions, pues no fa massa, l'altra setmana, li han fet, no?, com a homenatge. I bueno, pues ahí estem, l'homenatge a l'artista, que presenta la nostra exposició un poc diferent de la que han vist anteriorment, perquè aquella era una exposició col·lectiva, que això li feia, l'homenatjava a l'artista, però la nostra és una exposició totalment d'Emilio, fa un recorregut biogràfic d'ell mateix i de la seva evolució artística. I a més de, bueno, veu
0: en
1: la
0: seva,
1: sí, exacte, no n'hi ha obra de cap altre pintor, uh-huh, sinó la seva evolució en el temps molt ben explicada en una sèrie de panels, la seva biografia, i no només a nivell pictòric dels quadres típics, perquè bueno, com és coneguda també la seva família, el pare ja era un home que també era, sí, sí, polifacètic, perquè a més de pintar, pues era decorador i escenògraf, i esta, bueno, va continuar aquesta tradició familiar Emilio, el seu fill, un dels seus fills, no? I ell, pues van considerar que dins de la festa era interessant que estiguera aquest acte, primer perquè ell és molt conegut, i segon perquè ell ha participat també en falles, en presentacions de festes, en concret de la Sagrada Família, etc. I això li va permetre a ell treballar en espais fora del quadre, en espais de grans dimensions, perquè era el decorador, escenògraf d'aquelles festes que se feia a nivell, pues, molt enorme, una pintura, per a decorar aquells escenaris en les presentacions. O sigui que això, pues, li dona més rellevància encara dins de la festa. I bueno, pues, molts d'aquests treballs estaran documentats dins de l'exposició per una sèrie de fotografies que ens ha aportat la família, que permeten seguir tot el procés creatiu de l'artista i que ell va posar al servei de la vida cultural de la vall i de les nostres festes i del seu entorn, no? Aleshores, pues, bueno, cal també destacar que això ha sigut possible per també el gran esforç que ha fet la família, en concret dels seus fills, de recollir obra que ell tenia un poc dispersa per ahí, ja a lo millor venuda o regalada o que tenia guardada, per tal de fer este recorregut creatiu en el temps de l'artista. O sigui que és una exposició de quadres penjats, d'alguna escenografia que es agradarà a veure, d'alguna escena gran, i després tindrem una sèrie de vitrines on tot això ell apareix documentat a nivell fotogràfic. Jo crec que serà interessant
0: i completa,
1: sí, sí. O sigui, quan ho vam pensar, com he dit al principi, diverses associacions volíem retre-li homenatge, bueno, pues, si una associació fa algo col·lectiu per retre-li homenatge i aporta un parell d'obres, vam dir, bueno, pues nosaltres anem darrere, continuem reconeguent a l'artista, però anem a fer una completa a nivell de tot el que l'artista ha pogut aportar al poble de l'Ava.
0: I un dels datos que acaba de comentar ara Roser Diego, i efectivament és així, al marge de la pintura, hi va heretar un poc, no?
1: Sí, l'ofici seria...
0: Exacte, no? Sí, perquè en una època en la que, bueno, sobretot per a presentacions de festes o coses així, si algo feia diferent, una edició festera d'un any a un altre, pues a lo millor eren precisament els decorats
1: o
0: el canviar-li la dinàmica a

0: lo que es el actual Carmentor, ¿no?
1: Exacte.
0: Crec que entraré hasta el cine Espanya.
1: Sí, sí.
0: I Emili va ser, no sé si dels precursors, però va ser un dels homes avançats que efectivament li donava aquest punt extra a les festes, eh?
1: Sí, també està documentat en algunes fotografies que ho podran veure o veuran aquella...
0: Jo no vull començar massa, però van anar a veure coses molt xules.
1: Sí, vos a veure a totes les xiquetes de l'època allí dalt de l'escenari, darrere aquella gran escena decorada per l'artista.
0: I a partir d'ahí jo crec que va sentar una miqueta, va ser la primera pedra perquè algunes coses foren sempre se buscarà.
1: Sí.
0: Que aquest dia fora
1: especial i estèticament especial. Creatiu.
0: Sí, senyora, efectivament. Pues aquesta exposició, Roser, crec que n'hi ha temps de sola per a veure-la fins al dia 18, crec que està,
1: sí,
0: no?
1: Sí, són dues setmanes i, bueno, en l'horari que té el Saló de la Caixa Sant Isidre, pues romandrà allí i qualsevol que no puga vindre a la inauguració, els convidem a la inauguració, que sempre és un poquet aixina més vistosa, perquè se suposa que venen les
0: persones... El cartell està molt xulo,
1: El cartell està molt xulo, cal dir, vaig a fer-li un poquet de propaganda, nosaltres confiem molt en Dolçura, Dolçura és el nostre cartellista,
0: Vicent.
1: I sempre, sí, Vicent Aragonès.
0: Sí.
1: I li hem dit, bueno, Vicent, nosaltres confiem en tu, li hem donat la documentació que teníem, les fotografies que teníem, i ell, pues, la veritat, mos ha fet un cartell molt xulo.
0: Pues ahí, que
1: pues, se veu, claro, pues, si diem que és una exposició biogràfica i creativa en el temps, bueno, pues ell ha volgut ficar-nos sense que nosaltres li diguem res. Això és el creatiu el que ho fa.
0: A superar demà.
1: Pues aquesta foto.
0: Saps, comença demà. Sí. I després n'hi ha una altra que, mira, vaig a contar ràpidament abans de que entrem. Més a mal perquè haver pogut fins i tot participar jo en aquell moment fa un fum d'any.
1: Sí, m'ho acabes de dir.
0: M'haver adonat compte que eren coses que haver pogut guardar-me i evitar que després a tres... Auricometes i les tancaré. Altres cafres que no li donaven valor a res hagin fet que s'hagi pogut perdre. Unes gravacions que ara serien meleta pura d'Arcadi García, possiblement haver tingut jo dues hores i mitja tot d'Arcadi sense parar, con tantes històries que pues haver vingut Roser Mel.
1: Pues així, m'ho has comentat i jo en seguida he pensat que ho tenies guardat i la primera idea era dir-te ves ficant un trosset cada dia perquè això és un tresoret, no? A nivell radiofònic.
0: Estic parlant d'Arcadi García.
1: Sí.
0: Què tenim d'Arcadi?
1: Bueno, pues Arcadi va néixer Arcadi García és un il·lustre de la vall per la seva dedicació a la investigació, al dret marítim i jurídic i un investigador reconegut per tot arreu, o sigui que a lo millor molta gent de la vall l'ha conegut físicament quan ell vivia, com un veí, com una persona, un erudit i investigador, però les generacions darreres, ja que ell va faltar en el 98, pues no saben exactament. Saben que tenim un institut que se diu Honori García, una sala en la biblioteca que es diu Arcadi García, però pues moltes coses no saben. Bueno, pues ell va néixer l'any 1926 i enguany, el 2026, era el centenari del seu naixement. I l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, en concret Cultura, va tindre la iniciativa de declarar l'any Arcadi, en 1926, l'any Arcadi García. I bueno, mos va convocar Cultura a diferents institucions i entitats culturals per veure què podíem aportar a aquest any, no? I nosaltres, amics de la Vall, vam dir per supost que sí, perquè Arcadi va ser soci fundador de la nostra associació, Amics de la Vall. I teníem també una documentació molt valuosa que se va fer l'any 91, estant ell present, no? Se li va retre homenatge en una setmana que es va titular Arcadi García i Sanz, 7 dies desvelant una vida. O sigui, donant a conèixer a aquest personatge de la vall il·lustre i investigador reconegut, i se va donar a conèixer en aquell moment. Va ser l'any 91. Aquests documents pues, s'han millorat, s'han digitalitzat, els teníem en Amics de la Vall, i ara, este dia 15, per la vesprada, pues allí a la, al Museu de la Fàbrica de la Llum passarem la, les projeccions i després també tenim unes persones convidades de diferents àmbits en els que ell s'havia relacionat, que pues, farem com una espècie de taula redona després de visibilitzar el, els documentals, perquè n'hi ha dos. Uno que és d'una exposició que vam fer nosaltres en fotografia, que ara també està digitalitzada, i una altra d'aquelles entrevistes que se van fer a personatges importants, molt importants del món de la cultura, sí, en aquell moment, com podia ser el cardenal d'Arancón o Josep Lerma. No sé,
0: Joan Lerma, no?
1: Joan Lerma, perdó, Lerma. Estava pensant en un altre Josep. I sí, i en aquella revista de la Vall d'aquells anys, pues, pues precisament pues, també se van publicar entrevistes als personatges que van col·laborar, sí, en este documental. I bueno, pues tenim una persona que el coneixia com a veí, que serà un dels tertulians, que és Josep Tur.
0: Era veí de carrer, sí?
1: Sí, veí de carrer, i se feien bastant, ell pues, tenia relació, el seu pare apareix en este documental, l'Oller,
0: sí,
1: i bueno, i ser per part del veïnat, no?, un poc. Després també està una doctoranda, en el seu moment ell va tutoritzar el doctorat d'una advocada d'ací de la Vall d'Uixó, que és Victòria Carmona, sí, que també estarà en eixa taula. I després Josep Nebot i Borràs, que va ser la persona que li va fer entrevistes per aquella revista de la Vall, i també podrà parlar des d'eixa vessant. I per últim, pues, en el tema que ell treballava, en els temes jurídics que ell treballava, estarà Federico Arnau Moya,
0: pues és també un jurista del dret civil valencià,
1: i, sí, molt bé. Aleshores, bueno, pues aquestes persones parlaran al voltant de les diferents vessants de la vida d'Arcadi que apareixeran en el documental. Arcadi García, per la gent que a lo millor més jove no l'ha conegut, pues una persona, ja ho he dit, il·lustre d'ací de la Vall. Les seues investigacions són importantíssimes en el dret jurídic i el o acabes de dir tu, en el dret civil valencià, i el dret marítim. I bueno, però a banda d'això, a lo millor estan sentint-nos persones que ara ja són grans, més grans, adultes, que han sigut estudiants, perquè ell també va ser professor de l'institut uns anys, i de la UGI, per supost, i ho recordaran, no? I ahir el que vull un poc ficar, incidir, és en la qualitat humana que tenia esta persona. O sigui, tu, una persona molt senzilla, que podies estar al seu costat i parlar en ell tal si eres una persona molt jove, com si eres una persona major, com si eres una persona que tenia una cultura popular, com si el que siga, no? I això pues el fa que el reconeguem especialment, no? I bueno, pues no sé, ell va contribuir, bueno, estic recordant ja a nivell personal.
0: Sí, sí.
1: Quan se va reivindicar el nom de la Vall, estàvem en la Fira de Sant Vicent, i ell estava allí al meu costat.
0: De cert.
1: I allí vam recollir...
0: N'hi ha una foto, eh?
1: Sí, allí, bueno, pues allí estic jo. Reivindicant la normalització del nom de la Vall. Però és que, a més, este home, no ho dic, no només per aquest aspecte, a ell li demanaven, i això està documentat en fotografies, i ho podran veure, ser mantenidor d'una falla. I ell ha sigut mantenidor d'una falla. Ja ho veuran, en la fotografia.
0: Sí.
1: I jo me recordo que estava al meu costat i dic, ui, Arcadi, en aquell temps, mira, ara van a fer falles en la Vall. I ell va dir, ai, xiqueta, això és una nova tradició. Va dir aquesta frase i se me va quedar a mi gravada. Però igual que ha sigut mantenidor d'una falla, ha sigut mantenidor d'una festa que li hagin demanat, o sigui, que ell ha participat en tot. O sigui,
0: estima moltíssim, eh? La Vall, les costums, sí, la gent, i bueno, pues és de justícia, no?, que pugui tindre i senyar Arcadi, vamos, que això que no n'hi hagi dubte possible.
1: Sí, vaig a fer propaganda, encara que no ho tinc escrit, però a lo millor tu ho saps, no sé si han vingut des de les festes i ho han dit, però ara venint cap ací he vist que s'estava muntant, que això està dins de la programació de les festes de la Sagrada Família, uns daus de la biografia d'Arcadi, que estan col·locant-se en l'avinguda sud-oest, per si la gent vol conèixer el personatge i la seva vida.
0: I et donaran informació d'ell.
1: Sí, sí. I estan col·locant-se, és l'aportació que Cultura fa ahir, a la festa també.
0: Perfecte, pues estes són les dos accions, no, Roser, que anem a tindre des de les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist, l'exposició de demà i lo de Arcadi, sí, García.
1: Bueno, pues ahí ho tenim.
0: Més coses per anar tancant el este de apassionant trimestre, que es ve per davant per altres motius també.
1: Bueno, pues teníem coses pensades, però no te vaig a dir res, perquè com tenim ara un moviment electoral, pues no sabem si podrem...
0: Si s'hi haurà o no,
1: si
0: no?
1: N'hi haurà endavant alguna activitat que teníem pensada per al mes de novembre, així que no te dic res, perquè...
0: L'hem deixat en stand-by, eh?
1: Sí, el deixem en stand-by, i si pot ser, pues vindríem i ho contaríem, i si no, pues ho deixem tot per a les eleccions.
0: Mil gràcies, i que vaja molt bé, sobretot de demà, que és el dia que comença, que arranca aquesta exposició sobre Emilio Castelló Català, un artista polifacètic. Mil gràcies, Roser, bon dia.
1: Vale, gràcies.
2: Hoy por hoy, de la tardor.
0: El mes d'octubre, com poden veure, llegir, escoltar, ve plenet de moltes activitats, de molts esdeveniments, de festes, d'activitats culturals, de conferències, de tot. Però des de fa un temps cap a sí, el que porta també és el Congrés d'Història de Nules, d'un descapacit tan com a que enguany serà ja la tercera edició. Serà el dissabte, dia 24 d'octubre, és el primer dels temes que anem a parlar ara amb Guillermo Latorre. No serà l'únic tema, n'hi ha moltes més coses i xules que ara de seguida amb el convidat que tenim esperant ja anem a anar desgranant. Guillermo Latorre, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Vicent.
0: Dir que ja és la tercera edició, sembla que no sé si tu tens sempre, no? Com si estiguera ahí o haver estat quasi sempre, ja, anem. La tercera edició encara no l'han feta, però bueno, ja estem parlant del Congrés d'Història de Nules com algo que crida a la porta un referent quan arriba octubre.
3: Sí, la veritat és que com passen els anys, conforme passen edicions te dones compte, ostres, ja han passat 3 anys, pues sí, la veritat és que molt contents, perquè s'aproxima la tercera edició en molta il·lusió, perquè ja sabeu, ja s'ha vist el cartell, que enguany anàvem a fer el congrés, bé, centrant-nos una mica més en l'efemèride que celebrem en el 2026, que és el 750 aniversari de la mort del nostre rei Jaume I, del fundador del Regne de València, i creiem que era una data preciosa i perfecta per poder donar-li un xicotet homenatge. Què millor homenatge li podem fer al 2026 a Jaume I que fer un congrés on vinga la ponència inaugural, la ponència estrella, siga Vicent Baidal, cronista de la ciutat de València, un dels experts dels que més saben de la història del Regne de València i per ser de Jaume I. Em donarà segurament una masterclass durant 40 minuts, una horeta. Jo tinc el gust de conèixer-lo personalment perquè va ser profe meu en la universitat de màster d'història moderna, i dona goig sentir-lo parlar. Té un cap privilegiat, té uns coneixements extensíssims en el nostre, de la nostra terra, i serà un goig, no?, sentir-lo, i no és fàcil sentir-lo perquè me consta que està treballant moltíssim i no és fàcil veure'l en una conferència. Però no només ell, no? Després tenim unes altres conferències que són molt interessants ja per al que és més de Nules, no? Si seguim avançant, la segona conferència és la de l'equip d'arqueòlegs que ha estat treballant en el jaciment del Benicató, i que mostraran per primera vegada al públic quins són els resultats de les tasques arqueològiques al llarg del 2026, què s'ha encontrat, què pensem que és la Vila Romana, si seguim pensant que és Vila Romana, si passem a dir que és una mansió, etc. És a dir, serà un treball molt bonic, a més en imatges inèdites que no s'han encara pogut veure, i crec que serà molt interessant escoltar-ho, perquè ja sabeu que ha alçat molta passió el tema del Benicató a Nules durant aquest any. Molta gent ens ha estat preguntant, bueno, què sabem de Benicató? Com està això? Després tenim una altra xerrada que és tremendament interessant per als que som de Nules, perquè enguany 2026 complís 100 anys el Teatre Alcázar, el nostre teatre que se va erigir en 1926, i Miguel Ángel ha fet un treball d'investigació molt ric, molt extens, molt intens, d'un edifici que poc se sap, no? Si busques Teatre Alcázar en internet, teixen molt poques ressenyes, i a voltes són tres línies de ressenyes, i Miguel Ángel ha fet un treball d'investigació brutal per a saber com se va gestar, no? El, en 1926, aquest teatre, per què porta el nom de la família Alcázar, qui era Inés Alcázar, per què en el 52 l'Ajuntament de Nules el va comprar, com va quedar en guerra, i com ha arribat als nostres temps, no? L'edifici, un dels edificis més emblemàtics i que el gastem per a totes les, els actes més importants que tenim en el municipi de Nules. I per últim, la tècnic de patrimoni, Marina Palancar, en eixa vessant més artística, posarà de relleu el treball que ha fet al llarg de la seva vida professional el mestre Enrique Giner, al que li llegim el nostre Museu de Medallística, però per la vessant de representacions que s'han pogut fer sobre Jaume I, sobre el nostre regne de València, etc. És a dir, estem parlant al final d'un congrés, crec que està molt bordat, tenim des de Jaume I que volíem parlar d'ell i parlar del regne de València, passant per algo tan important en 2026 com ha sigut tant el jaciment de Benicató com el centenari del Teatre Alcàsser, i acabar en una vessant artística per aquells que, per a fer el ganxo, no? D'aquestes persones de, que se dediquen més a la vessant artística. I tinc que dir-te que ja estem treballant en el 2027 i les sorpreses seran especials.
4: Teniu un cartell d'autèntic luxe, començant per el professor Vicent Vaidal. Algo haurà ajudat que fora professor teu, no? Per a que faci aquest lloc que té l'agenda, no? I faci cap a Nules, no, Guillermo?
3: Jo quan diuen els polítics és que feu cartera de clients en empreses, jo en empreses ninguna, però en persones moltes.
4: En personalitat, sí.
3: I ha tingut, ja te dic, la sort d'haver estudiat en la Universitat Jaume I i de pillar-li l'últim any de docència, perquè se ho va deixar just després de jo passar per la UGI per a fer el màster, se ho va tindre que deixar perquè se li menjava la feina i tenia que acabar en alguna cosa, i va acabar en la docència per centrar-se més en la, ara en la vocació més editorial. I la veritat és que pues, és una sort poder-lo conèixer a nivell personal, el poder debatre en ell a voltes en treballs acadèmics. Recentment, farà cosa d'any, any i mig, va publicar un treball sobre la família Centelles i sobre els seus dominis tant en Oliva com en el Marquesa de Nules. És una persona molt vinculada, no? Per els seus treballs acadèmics, molt vinculada a la nostra zona, a la Plana Baixa, i sobretot en especial a Nules, del que ha treballat algun treball, i crec que és molt interessant. I bé, pues, la sort de que puga conèixer-lo pues, ha fet possible que encapçali este cartell tan, tan bonic del Tercer Congrés d'Història.
4: I després, òbviament, les altres, l'excavació arqueològica, dos xiques i dos xics, no?, que donaran informació d'entre ells. José Francisco Albelda, que ve prou, afortunadament, per així per la ràdio, contar-nos coses. Miguel Ángel Sanz també. Mira, així tinc este llibre, Reconstruir Moncofa, que és dels
3: el
4: dos,
3: tinc,
4: precisament, d'Albelda i
3: molt Sant, recomanable, sí.
4: I Sant Julià, està guapíssim i ple de fotos. Pues, ells també seran protagonistes, junta Marina Palancar, que no la conec, la veritat, que és la tècnica vostra de patrimoni, no?
3: Correcte, la tècnica de patrimoni, està treballant in situ en el Museu de Medallística, és una persona que coneix molt, a més és graduada en Història de l'Art, està, per ella li varen bordar el treball, no? Una historiadora de l'art en el Museu de Medallística, ella gaudeix tots els dies d'anar a treballar, i me va presentar la possibilitat de, Guillermo, m'agradaria presentar un treball acadèmic sobre Enrique Giner i fer un poc de difusió aprofitant ara l'efemèride de Jaume I. Jo dic, encantat, presenta el treball i l'equip directiu, pues, sobretot l'equip científic que repassa tots els treballs acadèmics, pues, mirarà a veure si és eloqüent com per a poder-lo publicar i estar en el Congrés, i així va ser un treball molt acurat, molt bo i molt ric, que aportarà una nova visió del mestre Enrique, i per això està en el cartell del Congrés, clar.
4: Pues voy a contarles a todos ustedes que he visto un vídeo que está penjat a les salses de Guillermo La Torre parlant del Benicató. També el dimarts que ve, com saben, que és festa así local en la vall, si algú li sobra una estoneta se pot apropar també allí a Nules, perquè he vist que ese dimarts, bueno, el dimarts 13, després estaria el dia 18, que és diumenge, i el dia 27, que també és dimarts. Bueno, se poden aprovar per allí, n'hi ha dos tours al dia. Guillermo, què és això que aneu a fer en concret allà al Benicató?
3: Bé, en un vídeo que va ser publicat farà un parell de dies, crec que donant a conèixer en imatges ja com és el resultat del Benicató, l'aspecte físic que presenta l'actual Benicató, pues, vaig llançar una última dubte, no? Vaig dir, quan se pot visitar per fi el Benicató? I bé, vaig anunciar que d'ací a final d'any, al llarg d'estos dos mesos i mig, anàvem a fer unes jornades de portes obertes per a que qualsevol persona de qualsevol municipi i qualsevol centre educatiu poguera vindre a conèixer de manera gratuïta el nou Benicató i la nova experiència, la nova literatura que li hem encontrat al jaciment. I bé, dit i fet, els dos d'ahir vàrem començar a publicar ja en xarxes un cartell on anunciem que certos dimarts i certos diumenges que no coincidisquen en ninguna festa grossa per al municipi de Nules, bé, doncs al llarg d'aquests dies durant dues hores, dos passes diferents al dia, crec que són de 10 a 11 i de 11 a 12, pogueren vindre els visitants en un límit de 30 persones per torn, per a que puguen vindre a conèixer. Tinc que dir-te que just fa no res, així a l'entrar a l'estudi, la tècnic m'havia comentat que bé, en just 48 hores no arriba, s'han apuntat més d'un centenar de persones per a vindre a apropar-se al Benicató, encara ningú en col·le, però ja tots els directors dels centres acadèmics de Nules ja m'han demanat cita, que la farem a banda d'aixes dades, i bé, doncs un centenar de persones en menys de 48 hores vol dir que n'hi ha molta expectació, com he dit abans, en el jaciment del Benicató, no? És que no vos podeu imaginar el canvi que ha donat el Benicató en quant a la repercussió mediàtica a nivell local, és a dir, tots sabíem que teníem un jaciment arqueològic, tots sabíem l'estat que tenia, que al final era, aneu a perdonar-me, però era com un camp d'era, eren quatre pedres que no tenien literatura, no tenien context històric, no tenien una informació on qualsevol persona, qualsevol visitant podria dir, bueno, i el Benicató que m'expliquen què és? Si no anava algú acompanyat, no sabies què és. Així com quan vas a altres jaciments, quan veus uns cartells ja més o menys ja vas reflexionant i vas fent-te una idea, no? Bé, és que ara és el canvi és tremendo, no? No només el jaciment ha augmentat per dos el seu, només el jaciment per dos el seu, la seva extensió, sinó que a més ara mateix ja tenim diferents panells i a part en l'oratòria que tindrà el guia turístic per a poder explicar el jaciment i donar-li esa vessant didàctica, vessant acadèmica, vessant històrica al jaciment. I això a la gent li ha arribat i quan el veu ara diuen, ara sempre, moltes vegades per el poble me diuen, ara sí que és un jaciment, ara sí que és com un Tarraco, com un Emèrit August, ara sí que és com una Roma, ara sí que és algo, això ja no és un candera, no? Pues te sent d'orgull, no? Que la gent de Nules comence a valorar lo que sempre hem tingut, però que ara està molt més cuidat i que se veig l'esforç que ha hagut darrere d'aquest any.
4: Llegi jo per aquí, Guillermo, que el parc n'és 5 voltes més gran que el que n'hi havia, que tenim una nova zona arborada també, no?, per a fer l'activitat.
3: Sí, el pàrquing que teníem fins ara, bon, estava acorde a les visites que solíem tindre, que eren molt poques, perquè ja dic que el jaciment era el que era, però sabíem que anava a passar el que ha passat, la repercussió social que ha tingut el jaciment i el pàrquing l'han passat enfront, i és 5 vegades més gran. I on estava antes ubicat el xicotet pàrquing que sempre ha hagut, pues ara és una zona arbolada on quan creixen els arbres serà una zona d'ombra per a que els menuts, quan vinguin en els seus col·les, puguen fer activitats a l'aire lliure, puguen fer tallers d'arqueologia, puguen fer diferents coses en una zona diàfana, arbolada en ombra, perquè sabeu que en estiu mos pega molt el sol i fa sí, molta calor, s'agrairà, i hi ha també zones d'aigua, etc., per a poder fer més atractiva la visita, sobretot per als més menuts.
0: Pues fantàstic, i després del Benicató vull preguntar-te ja, perquè ara sí que també està a prop ja, la Fira Medieval de Mascarell.
3: Pues sí, ja la tenim ahí, el dia 6, 7 i 8 de novembre, divendres, dissabte i diumenge. Ja tenim la 19a edició de la Fira Medieval de Mascarell, una edició que seguirà treballant, seguirà organitzant l'empresa Rivendell, l'empresa que se va encarregar l'any passat i que va guanyar una licitació pública l'any passat i que, tot n'hi ha que dir-ho, va fer un treball magnífic, perquè així varen arribar les crítiques i en les enquestes que varen fer a peu de carrer, on l'organització va ser molt acurada, va ser molt bona, les recreacions històriques, totes les parades que varen vindre, tot el timing que varen organitzar, que el varen complir tot al 100%. Estàvem molt contents i varen renovar la licitació, per tant Rivendell seguís al front. I bé, anunciar, el dia 14 farem la roda de premsa, però sí que te puc avançar, Vicent, que és una programació molt rica, a on cada aproximadament 7 minuts i mig estarà passant algo, des del divendres al diumenge. No vos assusteu si esteu anant per la fira pels carrers i de repent veieu a un cavaller per darrere blandint l'espasa i intentant batallar contra algú, o que hi haguen algunes damiseles que estiguen cortejant algun home, etc. Sempre passa... Mascarell serà un escenari teatralitzat d'època medieval, que és el que sempre hem volgut, no? Retrotraure a tota la gent que vinga a Mascarell al segle XIII, a la fundació del Regne de València. Enguany tindrà especial vinculació en Jaume I també, i en els nostres senyors Centelles i Montcada. I el que vull, que és això, no? És el que sempre hem intentat fer des de que tinc la fortuna de dedicar-me a la fira medieval en aquests últims 7 anys. El que volíem era diferenciar-la de la competència. Ja sabíem que Mascarell és única, en això no ens pot igualar ningú, perquè Mascarell ja tenim la decoració posada des de 1533, però volíem que fora un teatre, un teatre a l'aire lliure durant 72 hores, on qualsevol persona que vinguera no només anar a una fira medieval per a veure 4 o 5 atraccions i anar a comprar-se algun record o inclús dinar i sopar, sinó que quan vinga tota la família de menuts a grans, quan vinguen diguen, ostres, cuidado, que ahí está pasando algo, així s'estan pegant, així estan, pareix que estiguen fent algun recital de poesia, així estan cantant, venen un passe d'ànecs, anem a veure els animals, que sempre tingues algo i que mai t'avorrisques al llarg de la fira medieval, i és el que intentarem enguany.
0: Quasi que ho visualitzava, mentre ho contava, això ja és interessant. Guillermo, quan aneu a aixar la bandera de Nules?
3: Pues mira, la bandera de Nules segueix el seu tràmit i el seu procediment legal. Després de passar l'aprovació plenària, teníem que passar el punt d'aprovació plenària al Consell d'Heràldica. El Consell d'Heràldica, durant 30 dies qualsevol persona física podia alegar, ja fora veí de Nules o fora veí de fora de Nules, podia alegar i podia plantejar un altre tipus de bandera. Així ha sigut, una persona ha fet una al·legació i després d'una al·legació sempre correspon que, en este cas el cronista, que és el que abandera el projecte, pues falle. Tant en positiu com en negatiu en esta al·legació. El cronista, ja vos avance, que considera que aquesta al·legació no correspon, no deuria de tindre aquest disseny de bandera, sinó que el disseny que ell ha proposat al Consell i que el Consell ha donat el vistiplau, i per tant ara correspon que en el plenari d'octubre portem aquesta desestimació de l'al·legació per a dir-li al Consell d'Heràldica ha hagut una al·legació, però l'Ajuntament de Nules creu que no hauria de correspondre, i a partir d'aquest dia, des del dia que el Consell ho reba, tindrem 30 dies per a que el DOG puga publicar-ho definitivament en el boletí oficial.
0: Quin dia és el ple? El dia 30, pot ser?
3: Sí, l'últim divendres del mes.
0: El 30.
3: I estem parlant de que si tot anarà bé i seguim estos passos burocràtics d'exposició pública i publicació en el DOG, calculem que en novembre va a ser una realitat que Nules per fi tinga la que seria la seua segona bandera que representa el municipi de Nules, perquè ja vam tindre una en època moderna.
0: Perfecte, i ja que has nomenat lo del ple d'octubre, què també anirà lo del tema dels preus públics als museus?
3: Sí, és una cosa que sempre m'ha paregut estrany, no només des d'ara que era regidor, sinó des de que ha sigut tota la vida, des de que ha nascut veí del meu municipi. En Nules mai s'ha pagat per la cultura. Mai hem pagat per un concert, molt poques vegades. Recorde dos vegades que han pogut pagar per un concert. No s'ha pagat mai en els, per entrar a qualsevol museu del municipi. M'ha donat la sensació de que no han posat en valor la cultura, i mira que Nules culturalment és rica i és important. Donat que ara ha passat lo del Benicató, ja tenim el nou museu i tenim idees per a fer en el museu del Benicató, creiem que és el moment de posar en valor, acabar de posar en valor el Benicató. I quina millor forma que pagar un preu tremendament simbòlic per a que qualsevol persona puga vindre a visitar el Benicató, però que quan pagues, doncs bé, és principalment per dos motius. Un, per posar un valor, per supost, perquè quan anem a visitar qualsevol... Jo vaig estar fa un parell d'anys en Tarracó, i en Tarracó me van fer pagar 7 euros per anar a veure el jaciment arqueològic. Vas a Madrid a qualsevol teatre i pagues entrada per anar al teatre. És a dir, intentar posar en rellevància, en primer pla, que la cultura és molt important en el nostre territori, però segon, perquè quan tu no pagues per anar a visitar un lloc i reserves una data i li dius a la tècnic iré a veros el sábado a les 5, arriba el sábado a les 5 i no se presenten perquè no els costa econòmicament. És a dir, me va mal per lo que siga, m'ha sigut un imprevist o per lo que siga, o simplement fa un mal horatge i no vull anar, i deixen d'anar i no t'avisen, i allí està la tècnica de patrimoni de plantó esperant la visita i no ve ningú. Pues bé, fiquen este preu simbòlic que ja anuncia que l'entrada general seran 5 euros, però hi haurà entrada reduïda per a estudiants, per a profes, per a jubilats, o per a centres educatius, que no pagaran, però l'entrada general són 5 euros. Pues bé, fiquen aquests 5 euros, pues ja tens una pega, si vols dir que no vas al final. Ja tens aquest reclam d'aquests 5 euros que has estat avançant per a poder anar a veure el jaciment. Per tant, creiem que era important per aquests dos motius. I aprofitant que anàvem a portar el preu públic del jaciment del Benicató, també creiem oportú que l'altre museu del poble, el Museu de Medallística, també tinguera preu públic per el mateix raonament. I el Museu de Medallística, donada que probablement tinga menys visitants que el jaciment del Benicató, perquè és un tipus d'art molt enfocat a un segment de públic molt acotat, han ficat una entrada general de 2 euros. Al final estem parlant d'una senyal, no estem parlant ni pràcticament d'una entrada. Per tant, creiem que el Benicató en 5 euros i el Medallística en 2, els diners que puguem recabar en estos dos espais municipals, el que anem a fer és nutrir-nos, perquè anem a fer, i també ho portarem a plenari d'octubre, preus públics per a que els dos museus tinguin botiga. I qualsevol persona que puga vindre, que ens ha passat al llarg d'estos 7 anys, sempre ens diuen volíem emportar-nos un record de Nules, un souvenir de Nules, i no tenim res per emportar-nos.
4: Ara ja serà possible.
3: Ara tindran dos tendes físiques on imants, gorres, samarretes, el que ens puguem imaginar,
4: no?
3: Correcte. Tindrem diferents objectes, portarem a preu públic, a aprovació plenària, aixòs preu públics, i farem públics tant els dissenys com els preus de tot el que hi haurà en les botigues, i en esta nova web que estan treballant ara i que serà realitat en desembre, pues qualsevol persona que vulga, de manera online, podrà anar a comprar a una tenda virtual i comprar els objectes tant del Museu de Medallística com del Museu de Benicató.
4: En 30 segons només, eres capaç de contar-me si n'hi haurà expedició a Fitur?
3: Sí, claro que n'hi ha expedició a Fitur. A Fitur saps, Vicent, que no fallem mai. Creiem que és una de les cites més importants, almenys per a mi, per a les meves regidories, és una de les cites més importants, i enguany a Fitur anem a portar una campanya molt ambiciosa. Per una part anem a portar el Benicató i els resultats, estan treballant ja en el material audiovisual, i per una altra banda anem a presentar la web de turisme i les 15 digitalitzacions de les rutes patrimonials. Per tant, anem a presentar al món, anem a presentar en Fitur que Nules logísticament ja té ordenat el turisme i que serà tota una experiència vindre a visitar-nos.
4: Guillermo Latorre, un plaer com sempre. Salvo que vulguis afegir alguna cosa abans de tancar la xerreta, agrair-te la teua visita avui ací, a la SER.
3: Sempre és un plaer vindre.

0: Ja saben, nois passem de les 2 de la vesprada, en este 6è dia del mes d'octubre, dimarts, i on seguim arreplegant opinions, valoracions sobre aquest anunci en el dia d'ahir del president del govern, Pedro Sánchez, d'avançar les eleccions per al 29 de novembre. Escoltem ara al portaveu de Compromís en l'Ajuntament de la Vall, Fernando Daros.
1: Des de Compromís per la Vall valorem de forma positiva l'avançament de les eleccions generals per al proper 29 de novembre. Vist el que va passar la setmana passada amb els partits de dreta i extrema dreta de l'estat espanyol, on Vox, el PP, Junts, Unitat del Poble Navarrès, se van unir per a derogar un decret sobre la vivenda que era importantíssim, vist que eixa unió dels partits de dreta i extrema dreta estan disposats a oposar-se a qualsevol avanç progressista dins de l'estat espanyol, des de Compromís pensem que és l'hora de donar-li la veu al poble, de donar-li la veu als ciutadans perquè tornin a decidir com volen que siga la política del nostre país. I per això, des de Compromís, ja estem muntant una candidatura il·lusionant, una candidatura valencianista que busca portar el màxim número de valencians i valencianes, el màxim número de diputats del nostre territori a Madrid per a construir les millors polítiques possibles per a tots els valencians i valencianes, que de ben segur seran les millors polítiques per a tots els espanyols.
0: Però per això ficar-se també en mode precampanya, com han pogut comprovar. Parlava dels diputats, pues, un d'ells és Òscar Clavell, diputat per el PP, per la província de Castelló, exalcalde de la Vall, i també li hem demanat la seva opinió sobre l'anunci del president del govern.
2: Per fi els espanyols tornarem a decidir. Es tracta de triar entre un projecte personalista, ple de decadència, mentires, divisions, corrupció, un projecte de país. No podem seguir més temps amb un govern sense escrúpols i capaç de qualsevol cosa només per mantindre's al poder. S'ha alçat un mur entre espanyols, on els ciutadans hem sigut terrenys. Vivenda inalcançable, falten metges, empitjora el nivell educatiu, en perill la integritat territorial, els nombrosos casos de corrupció que continuen oberts en l'entorn de Pedro Sánchez. Ara és el moment. Ara és el moment del canvi profund, d'un canvi honest i necessari. I per supost la paraula la tenen els espanyols. El resum d'este govern de Pedro Sánchez ha sigut crispació, ha sigut divisió, ha sigut corrupció i ja era hora que verem la llum.
0: Pues el portaveu dels populars en l'Ajuntament de la Vall, com saben, és Herminio Serra.
3: La legislatura, sense cap dubte, estava esgotada. A més, hem tingut una legislatura anòmala en termes democràtics, sense poder aprovar pressupostos generals de l'Estat en els quasi quatre anys, a més de tots els casos de corrupció que estan eixint, que han eixit i que encara estan pendent de sentència judicial, no? Per tant, des del Partit Popular pues, afrontem amb ganes, amb il·lusió, i sa convocatòria electoral, que jo crec que és també la il·lusió en la

0: TIC es que Feijóo no confía en ell. I si Feijóo no confia en ell per a fer-lo candidat, com anem a confiar els valencians i les valencianes, no? Aleshores, el pillaria en una convocatòria electoral on no està ratificat ni com a candidat, no? No el volen ni en sa casa ni en el seu propi partit, no? Aleshores, pues, bueno, això per una banda, i per una altra, un altre conflicte polític on hem fet públic la darrera setmana el dossier que ha dedicat un investigador privat a poder, pues, bueno, o que s'ha filtrat, no? A poder ensenyar-li a la ciutadania quins són els compromisos del president Pérez Llorca en qüestions que són políticament immorals, no? Sent alcalde de Finestrat, va tindre que expropiar-se uns terrenys per a poder fer una avinguda des de l'Ajuntament i se va comprar ahir mateix els seus propis terrenys a una empresa de la qual forma part, no? Això, no sé, és com si jo utilitzara la meva informació privilegiada de les polítiques públiques que anem a fer a la vall per tal d'apropiar-me particularment i tindre un benefici econòmic, no? Aleshores, però, bueno, són certes coses que s'han anat descobrint que jo pense que perden la legitimitat i que provoca també, pues, que no siga el seu millor moment per a poder apretar el voto electoral. No obstant, el PSPB està preparat, el PSPB estem preparats.
1: I parlem ara de lo que és l'inici d'espais de famílies que sustenta la regidoria de serveis socials. El regidor Jorge Marqués.
2: On hi ha a disposició de les famílies un ventall de professionals per acompanyar-les i millorar i donar certeses moltes voltes a la incertesa que suposa criar, que jo crec que dona seguretat a les famílies i això revertís en un millor desenvolupament en este cas dels fills i filles i ja dels adolescents.
1: Joana Montanés.
3: Se fan tertúlies per a famílies de fills i filles de 7 a 12 anys en les gimeres, els dilluns, els 6 a 8, i després també se fan tallers de tertúlies en els diferents centres educatius que ho sol·licitin. Fem sessions formatives en diferents espais. Els espais de famílies són uns espais d'orientació, d'aprenentatge comú entre les famílies que participem, on d'alguna manera anem reflexionant i compartint la manera d'acompanyar els nostres fills en el creixement tant dels fills com dels pares en el nostre rol com a pares i mares i com a famílies.
1: I volem felicitar al baller Rafa Quirán, que es converteix en el primer sopranista en Espanya en interpretar el rol de Querubino en Las Bodas de Fígaro. El cantant de 29 anys afronta este hit en l'Òpera de Tenerife entre l'11 i el 17 d'octubre. Enhorabona a Rafa Quirán.
4: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
5: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: En capítol de agenda, este mes d'octubre arriba una important, interessant activitat a Nules, la tercera edició del Congrés d'Història. Guillermo Latorre.
6: Què millor homenatge li podem fer al 2026 a Jaume I que fer un congrés on vinga la ponència inaugural, la ponència estrella, siga Vicent Baidal, cronista de la ciutat de València, un dels experts dels que més saben de la història del Regne de València i per ser de Jaume I. Ens donarà segurament una masterclass durant 40 minuts, una horeta. Després tenim una altra xerrada que és tremendament interessant per als que som de Nules, perquè enguany 2026 complís 100 anys el Teatre Alcázar. És a dir, estem parlant al final d'un congrés, crec que està molt bordat, tenim des de Jaume I que volíem parlar d'ell i parlar del Regne de València, passant per algo tan important en 2026 com ha sigut tant el jaciment de Benicató com el centenari del Teatre Alcázar, i acabar en una vessant artística per a aquells que per a fer el ganxo, no?, d'aquestes persones que se dediquen més a la vessant artística. I tinc que dir-te que ja estem treballant en el 2027.
1: En agenda ja saben que avui n'hi ha vaques en les festes del Roser, al igual que demà, i en les festes patronals de la Sagrada

0: Mil Santíssim Crist. Demà dimecres arrencarà aquesta exposició urbana a l'Avinguda Sud-Oest, la inauguració de l'exposició urbana 100 d'Arcadi, un recorregut per la història d'Arcadi García. I també demà tindrà lloc la inauguració en Caixa Rural La Baix San Isidro de l'exposició Un artista polifacètic, Emilio Castelló Català. Les dues estan organitzades per l'Associació Cultural Amics de la Baix. Rosa Diego és la presidenta.
1: Pues van considerar que dins de la festa era interessant que estiguera aquest acte, primer perquè ell és molt conegut i segon perquè ell ha participat també en falles, en presentacions de festes, en concret de la Sagrada Família, etc. I això li va permetre a ell treballar en espais fora del quadre, en espais de grans dimensions, perquè era el decorador, escenògraf d'aquelles festes que se feia a nivell pues, molt enorme, una pintura, per a decorar aquells escenaris en les presentacions. O sigui que això pues, li dona més rellevància encara dins de la festa.
0: I també en l'agenda, tot i que serà en Almassora, la OAC participarà en aquesta campanya sobre el treball decent, Miro Sánchez.
2: Entonces, bueno, hemos pretendido a lo largo de estos años ir organizando distintas acciones y actividades con el objetivo fundamental de poner en la agenda social y política este tema del trabajo decente.
0: O sea, demà, dia 7. En agricultura, la Unió ha alertat d'un minvament de més del 40% en la producció de mel per la sequera i la pressió de la Pellerol. Carles Peris.
3: En un context molt complicat per al sector, que està vivint un augment de cost de producció desorbitat com a conseqüència del gasoil, al ser un sector que pràcticament el 99% és transhumant. L'organització reclama a la Generalitat un protocol oficial i ajudes per compensar els danys i poder financiar mesures.
0: I en clau provincial, el Consorci Provincial d'Aigües aprova el pressupost per a 2027, que ascendeix a 6,16 milions d'euros, i el PSPB qüestiona el no del PP al pacte climàtic i reclama sentit d'estat davant l'augment de les catàstrofes. Samuel Falomir.
4: El PP així s'equivoca estrepitosament perquè això va de sentar-se a parlar per a prevenir incendis, protegir els nostres pobles i estar millor preparats davant d'unes emergències que, per desgràcia, cada vegada són i seran més freqüents. Vox pot negar el canvi climàtic, però el Partit Popular no pot anar pel mateix camí per a rapar quatre vots més. En un tema així cal altura de mires i pactar mesures que reduïsquen els riscos i que protegisquen les nostres muntanyes i la nostra gent.
0: Ja saben que caminem també cap a la celebració del 9 d'octubre. La Vall ho celebrarà amb una programació cultural que reivindica la seva diversitat. Farmàcies de Guàrdia en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Alicia Saera, en Corts, Valencianes, Deneu.